Bona nit, Barna! Bona nit, Catalunya! Un cop més volem donar les gràcies a tot el poble català per la vostra solidaritat. Visca la